no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comença amb parefa, però no són...

0: gràcies.
1: Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i 2 de cada 3 mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Gené, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat del projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu

0: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
1: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
2: La dibuixant franco-iraniana Marianne Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
0: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
3: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
0: La comèdia dramàtica Casa en Flames, de Dani de la Orden, va ser un gran èxit fa 2 anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
2: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Lucan Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
0: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
2: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
4: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga, la Patuma es va haver d'aturar precisament per aquest temporal, i a Barcelona, el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui ens haguem al programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la Porta Gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal. Jo.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas
0: sempre
2: canviar.
0: Sempre canvia el teu peu, però vaja, no llegeixo mai.
2: Dóna'm pas, dóna'm pas, dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, imagina't anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: no bueno,
2: 20, amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners, perquè és un dia festiu, però
0: ara.
2: Avui ja encara queden molts matins de Catalunya Ràdio, i avui tenim teca, perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre totes les veus al matí de Catalunya Ràdio tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu,
0: com es viu
2: l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo. El dilema que torna: s'han de deixar diners als amics?
3: Quin gran tema.
2: I després les recomanacions al cap de setmana, al Gavaldà i al final de festa, amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic o
0: exactament
2: amiga i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara,
0: sí, home, sí,
2: eh?
0: Sí, sí.
3: Suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
3: No.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormia, mana.
4: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
4: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
4: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
4: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
4: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
4: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar de nit
0: és un mareig d'horaris.
4: Sempre és demà.
0: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentre aquest matí el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
3: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
3: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
3: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units, com Califòrnia, està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compra-venda. Per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell, ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè les fotografies de les ratetes...
3: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan
3: es posa
0: una rata dissecada per lligar...
3: No.
0: Vols veure la meva rateta?
3: Que en cap cas.
0: És que, per favor. A la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
3: Com m'ha d'haver agradat, això.
0: Amb quina bona notícia ens haguem al matí, rateta.
3: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdol Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Ja heu d'anar, si no hi ha un altre.
0: Molt bé, apuntat.
3: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
6: Un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell. És aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu, com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
7: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. I ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats, certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
2: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs bon giorno!
3: Bon giorno! Atta!
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Batega.
0: A veure... Què li ha passat ara a la J-Lo?
3: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella. I ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
8: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per l'intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
3: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
3: clar,
0: no?
3: Totalment, això és perquè ella no està gaire bé.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, però aguantar la gent...
3: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut gaire sort.
0: Sí, aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades penso les entrevistes té un puntet així una mica una mica estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega amb Maxi Iglesias.
3: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula, Todo lo que nunca fuimos, és l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real, deia això.
9: También tiene ese punto realista que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio, 10 minuts, 5:45 del matí. Ahir van tenir una conversa, Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní una conversa interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
3: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
10: No et cansen les tertúlies?
11: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes. Diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et diu res, per què li ha de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo et dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda. Sí. Que van guanyar molts diners, però... però no passaven per la porta.
1: Ara... Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: Amb el rotllo segueix. Si al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Estrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 5 de juny, tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres.
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Per ser divendres està molt bé.
0: Sí, sí, sí, calma, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Rebaixeu el drama.
0: Ara.
1: Ara,
0: molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé,
0: vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, què passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara.
1: Sí, sí. Només queda l'alegria. Avui fa una Carbonell que entre piscina i piscina arriba als 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que... en 70... Eh? No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77?
1: Ah, falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Dic, favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has llegit abans, és com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett i segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbee. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que fa anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que avui hi ha vaga. La consellera Niubó demana una reflexió profunda als sindicats.
7: Em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament.
2: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent.
3: Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat, el projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC s'hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
2: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
3: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
2: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
3: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
2: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
3: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn d'Skrillex.
2: El rodatge de la pel·lícula Casa en cendres, la segona part de Casa en flames, arrencarà aquest hivern.
3: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que Viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
8: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado, volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar A3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
2: Gràcies, Ana Alfonso.
3: Fins ara. Fins ara.
2: 6:04, Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs a la premsa...
2: A veure, qui comença? Un, dos, tres.
3: Sílvia, vinga.
9: A la premsa i de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu. L'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periòdico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
3: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó 14".
9: Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
3: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
9: I El Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
2: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
3: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
9: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
3: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
9: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
3: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
9: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
3: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
9: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
3: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
9: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en entredit.
3: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat, textualment també, del germaníssim.
9: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
2: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
9: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc a dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
2: Mare meva.
3: Sí, sí.
2: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
3: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no?, que també vivien a les clavegueres de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
2: Què hi deu haver-hi?
3: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
2: Aquí han enxampat infraganti.
9: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo, en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena. I a cop d'estira i estira, finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
2: I qui s'ha endut un bon ensurt?
3: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
2: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
10: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
2: Sí.
10: El primavera, és a dir, que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat,
2: Ha parat una miqueta, sí. veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
10: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota, quan
2: abrigueu-vos si heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
2: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
11: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera, també pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound i no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres,
0: Batguiel.
1: Més coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà la Casa Seat, serà avui divendres a 3:15 fins 4:45 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sobe. Avui em fan bé, haig d'arriscar, cert que em convé, no em puc
1: traicionar. I si no hi ha camí, jo l'hauré de forçar. Home, alguns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altra què?
1: A veure, a veure.

0: escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt La Oreja de Van Gogh.
0: Mira, també que m'han enviat per cert una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar.
1: A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de La Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 6:15 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, sí, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix. Sí.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí, sí. Vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho. Depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats caiguts.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el matí de Catalunya Ràdio,
2: sí,
1: Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust,
2: que a més
1: tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova, i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu que no vol. Va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Sara, escolta.
2: Dada sobre Florentino Pérez.
1: Ai, patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què, d'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino Pérez té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27, 84.
1: 40.
2: 568.
3: Mare meva, que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments. Catalunya.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Catela Peña, què passa?
10: Quina il·lusió.
6: Ara m'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: Com minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
23: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots, com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
16: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
24: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
18: És molt difícil aquesta pregunta.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou videopodcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT, que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres en Pau. Pau, molt bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
25: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
25: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del... O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
25: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar, ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
25: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
25: Ah, exacte.
16: I treballes tota la nit?
25: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
16: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
25: No, acompanyat. Som 2 ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, allà ha d'haver una tensió al forn de pa...
25: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació. I bueno, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
25: Es diu Fet de Farina.
1: Fet de Farina?
25: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
25: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé.
25: Adéu. Adéu. Adéu.
1: De... No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
0: Ai.
1: Que ens ha d'explicar no només les pluges de...
0: Sí.
1: d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty Gossos, no?
0: Betty Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: no és nou,
0: uns quants anys.
1: No és nou,
0: no és nou, no és nou. Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt
0: de la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem.
1: Digue'm.
0: O no?
1: Sí, farem el que podem, però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una,
1: borrada, però una animalada. És a dir, ahir vaig estar comentant, no, podran caure de 50, 100 litres, potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat. O sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix, i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador, secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí, ahir en el fons provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu, és a dir, qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta, bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, a dins de casa.
0: Ah, li pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor, digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins de casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí.
0: Bé.
1: I rajava aigua, també. I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la a buscar.
1: Que està lluny, no sé què li passa.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu, Eloi, fes-m'ho rapidet, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona. Alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Alguns núvols també cap al sud. I diumenge, en general més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una mica...
2: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 5. Lletra ferit.
1: Comissari, jo ja entenc el que vostè m'està dient. És que per vostè tot és una prioritat i, en canvi, aquí no tenim efectius. Escolti, hem desmantellat una drassana il·legal que fabricava en Marcollanxes i que en tenia dues de llestes amb motors de 2.500 cavalls. Tenim dues plantacions enormes de marihuana a Santa Coloma de Farners, que també hem desmantellat i on, a més, feien servir caimans com a trampa per possibles intrusos. Tres casos de violència domèstica. Una cèl·lula jihadista a punt d'actuar, que també hem desmantellat. Una infinitat de robatoris i furts i petits delictes, per no parlar del trànsit, amb fins a tres ciclistes atropellats i un conductor que encara no hem trobat. I vostè només es preocupa per l'assassí d'escriptors. En tots els respectes, em sembla una mica injust. Tinc dos dels meus millors homes investigant, però vostè ja sap com va això. És un tipus d'assassí molt poc freqüent. I malauradament haurem d'esperar un error seu per poder caçar-lo. O això, o que les 20 pistes que anem trobant tinguin una bona resolució. Sí, ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims, amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Doncs miri, jo mirar-lo no. Però la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit.

0: xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí a 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més em fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar, ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Vaireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts. I no pateixi.
1: Caimans? Has sentit això dels caimans?
2: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
0: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva. I no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretza de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent, caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i jugo una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans, que això no passa cada dia.
3: És per culpa de la globalització, inspector.
0: Què collons vol dir, caporal?
3: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha, i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat i vostè ho sap tan bé com nosaltres.
0: Sí, noi, en això no et falta gens de raó.
1: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
0: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçar de la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs, dic a l'engròs. Poca conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
1: Cago en l'hòstia puta!
0: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per 3 bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar 2 joves del poble que havien

0: estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
1: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa pitjor.
0: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neige tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobri de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caimans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí el vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res i el problema el continuem tenint.
0: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi tornem a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
1: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia ens poden arribar imatges o alguna cosa que ens permeti seguir alguna línia d'investigació, perquè ara mateix estem del tot parats. Podem continuar tibant una mica del fil editorial i de les relacions entre associacions d'escriptors, però molt em temo que és una espècie de via morta.
0: El que he dit, caporal. Gràcies per la feina i a descansar, que demà serà un altre dia.
1: Crec que ens hem sortit prou bé. M'agrada l'inspector. No ha dubtat en defensar-nos davant del comissari i la veritat és que la numeració de coses que han passat aquesta setmana fa feredat. Caimans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
3: De tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
1: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas fareir. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
3: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
1: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet cas al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
3: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
1: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
4: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
1: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
4: Tan greu és?
1: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
4: Va, dispara.
1: El lletra ferit, l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
4: La puta d'oros!
1: Espera, que llegeixo. El caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el lletra ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions atorguen una gran validesa a aquest missatge i per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el lletra ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del lletra ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5,
5: que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del lletre ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
4: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
5: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
4: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Vés esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà de llom amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
5: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
4: Ben pensat.
3: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
5: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
3: Oh, mil gràcies. Què et dec?
5: 6 euros tot plegat.
3: Hòstia, no és gens car el lloc aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
5: Ja hi anirem, ja. He descobert que fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
3: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
5: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
3: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
5: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
3: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
5: Per què ho dius?
3: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
0: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
5: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós i el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles i del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals que es fa a Barcelona. El 21 de maig la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literarum a Mor d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
0: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, O si els informàtics esbrinen res del caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
2: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
0: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
2: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
6: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
0: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
6: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
2: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
6: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
2: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
6: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la Crònica Negra, però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
5: Què vol dir?
6: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o als llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i que és quan tot es comença a complicar.
2: Per què? Què voleu dir?
6: Que no hi ha res més perillós que un lletraferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida, el salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletraferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
7: Heu escoltat El lletraferit, Capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel lletre ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: t'ha agradat.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat. Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, el 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literàries, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
2: Pont, del llatí, pons, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
0: Ramó de Pedra.
2: Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'una riba a l'altra. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència han revitalitzat els sistemes antics que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
1: La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que en recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
3: de la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la riera de Gaià. No és l'actual, perquè evidentment va haver de ser reconstruït, perquè va ser l'aigua se'l va endur literalment, i en el cas del nostre molí, doncs els molins, les edificacions, tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua, de les basses, els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, de que baixava una gran riuada i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i va ser una cosa espectacular, no?, que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura.
1: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot, i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gaianada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
4: El Gaià en si era un riu pobre, baixaven les gaianades que deuen, que feien més mal que bé, però bueno, era una cosa de la naturalesa també. Estem parlant de la naturalesa.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Deixant enrere les gaianades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllar, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
5: Qui n'hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha hagut un pont llevadís. Hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521 el senyor vol l'accés. La manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllar és assetjat per les tropes castellanes i franceses, i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra, ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge, i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser quan vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades, i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és un blau de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta. Això té de ser que són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, doncs, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa cronologia que té el de Santes Creu.
0: Ramó de Pedra.
1: Comentàvem a l'inici del capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
5: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril, són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomón, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar-hi els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, hi ha un pou de vianants que travessa els pilars, és un pont molt... no n'hi ha masses, per exemple, a Dues Aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans. I llavors, quin fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que dèiem Via Roda, no? La que passa per la Riera, el Catllà. Aquí, aquest s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen el pont dels Noulls, dels Noulls, no? Aquell té una característica... El no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no és un pont recte. La planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja no només amb l'arc, ja guanyaven alçada. I llavors, més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir, era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, no? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
6: Clar,
5: sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara... Els vinyets encara quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, on ja de la pedrera ho pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
1: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
5: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït, i llavors què fan? Decideixen doncs, fer uns ponts doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera, i l'any 25 doncs, construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, d'unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha amb la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu. Allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, aquest, clar, això ho van fer la Diputació, aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven. Doncs, vull dir, si el tram era massa llarg, feien tres ulls, si eren, doncs n'anaven fent dues. I és molt semblant com el que hi havia a la Riera. Vull dir, el model, jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer, ara, amb les obres que fan de carretera, han ampliat, amplien la plataforma. El pont queda baix, és un pont molt, també molt gapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat, vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
2: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de bigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de bigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX, es va generalitzar la construcció de ponts amb bigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana. Que en Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
5: Mal anomenats, dels anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, s'han hagut d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bueno, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, però és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell, doncs, n'hi passava, passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal, doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell hi ha només les bases del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc, no? L'altre tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18-19, que clar, hi posen molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però, bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
1: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
5: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer, doncs, que la gent pogués, tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen... Volen que se'ls hi faci, perquè és la parròquia, és parròquia de Tamarí, el qual volia dir que tenien de passar el riu. I ells, doncs, esclar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Diuen, donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien era gent més i que... portés el que tenia de portar. Doncs.
1: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa en relata alguns fets curiosos.
5: Aquí el Catllà, tot, quasi tot el cap de Tarragona, era el senyor era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt aquí al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí quan arribaves allí, el servidor de l'arquebisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà hi havia un grup patrocinat pel senyor que aquests passaven de contraband. Per altres llocs passaven de contraband. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut, la gent de l'arquebisbe havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells s'arrojaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que al segle XVII, quan s'és del XVII, fa la història de tots els arquebisbes de Tarragona i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, eren... perquè clar, tot el que es portava tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'Aizascon Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
6: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra, nosaltres el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, doncs sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i dient a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí. No? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? amb taules, i és un espai, un merendero, doncs abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que t'ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig, que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
1: L'Aizascun parlava d'alberedes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de Ribera, les alberedes i com s'ha vist afectat per la canya. Ens recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
7: Sí, exacte. La canya, doncs, era una eina molt útil per la pagesia, per la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home anava anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i a costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com per exemple tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui en una branca de l'arbre o en un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssimes sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alberedes del Gaià, i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li diem els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona albereda al Gaià, i de fet una de les alberedes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vila-rodona, entre Vila-rodona i Aiguamúrcia, Allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià i passa precisament per tota una sèrie d'albaredes. Hi ha l'albereda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'albereda. És un lloc fantàstic. Vull dir que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, sisplau, però sí que és un passeig molt maco i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat del nostre riu.
1: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i els podem gaudir amb les rutes proposades per l'Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Cadernera. Carduelis carduelis.
0: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
2: Garça. Pica, pica.
0: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
2: Gaig, Garrulus glandarius.
0: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa.

0: de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensopit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires a la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present, a Tarragona, sobretot cap a l'Ebre, amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Ester Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Ester Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat però l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
1: Recordem

0: que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
1: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
0: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat dos centres que s'hi han adherit.
2: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
3: La llei diu que amb més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
2: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgu. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
4: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
2: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
0: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamón Carvajal.
5: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
6: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
5: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
7: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
8: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents, molt dolents per Catalunya.
5: Pel que fa als socis, Esquerra ha dit que no són tot el que voldrien, però que calien acords per avançar, i els Comuns han advertit que el seu suport no serà incondicional ni permanent.
0: De l'àmbit judicial, destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
9: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
10: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que consta que la Santa Seu està atenta, jo en discreció demanaria no... Doncs, i clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
0: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
11: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
12: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes. No? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
11: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortir en la mesura del possible les relacions socials.
0: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
13: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
14: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
13: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETB.
15: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
16: Y entonces hemos hecho un mix, hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
15: Quedan fuera del proceso colectivo protegidos personas con discapacidad igual o superior al 33%, dones víctimas de violencia masculista, familias monoparentales y parejas que trabajen todas dos a la empresa.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. Amb 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
17: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el Platé, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
0: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia. El segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
18: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
19: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
20: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
21: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
22: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües de lo que ell pensa, de lo que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans de que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
20: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
0: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
23: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
24: 40 anys, 40 paraules.
25: 1994. Coixí de seguretat.
1: Dispositiu de seguretat passiva d'un vehicle consistent en un coixí que s'infla automàticament en produir-se una col·lisió frontal o frontolateral forta i que serveix per esmorteir el moviment dels ocupants.
2: Núria Artigas.
3: Vaja, que parlem de l'airbag en anglès, que en català està normalitzat com a coixí de seguretat des de l'any 1994. El coixí de seguretat en automòbils és una invenció dels anys 50 del segle passat, que no es va començar a comercialitzar, però, fins a la dècada dels 70. A finals del segle XX ja va ser un element indispensable per a la seguretat dels vehicles privats, fins al punt que ha esdevingut obligatori per llei. Les raons per les quals es va adoptar la denominació catalana coixí de seguretat i no el manlleu airbag són diverses. Es tracta d'una alternativa catalana al mot anglès, és transparent quant al significat, també és una denominació paral·lela i coherent amb altres formacions de la mateixa àrea, com podria ser cinturó de seguretat, i permet la creació de termes compostos a partir de la forma abreujada, com per exemple coixí lateral o coixí de conductor. Totes aquestes raons van fer que en català, en aquell moment, s'optés per aquesta forma, coixí de seguretat, tot i que ja sabem que els parlants a vegades van per una altra banda.
24: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
23: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60 de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7, també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
23: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
0: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
0: Música. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
7: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no ho he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
0: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
14: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
13: A la línia 1 TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
15: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
16: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
15: Queden fora del procés col·lectiu protegits, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
0: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat dos terços dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Hola, molt bon dia.
0: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
8: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guard del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres doncs actuem en conseqüència i anem a lluitar doncs per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta tot plegat. Això no va només de quatre reivindicacions, sinó va d'una, diguéssim, d'un canvi estructural profund.
0: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
8: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni que ens guanyem, diguéssim, els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, per no dir la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització, l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord, ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment, però si no és suficient, nosaltres, evidentment, anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadores i treballadors, doncs a millorar o anar fins allà on faci falta perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita... diguéssim, que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
0: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria?
8: Sí, nosaltres primer hem llançat aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix, que tenim aquesta jornada de vaga, no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat, i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, això és un conflicte que s'ha de resoldre.
0: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
8: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
0: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
9: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs, el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
10: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt, no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és entrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
11: Una miqueta, el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
10: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després. Però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
11: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
10: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
11: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
0: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament a aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
12: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
0: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
19: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
0: I amb la cultura arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els patumaires que han pogut celebrar la patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bat Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massive Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
23: La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
24: Paraules noves que ja pots dir.
23: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
1: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
17: Ja està aquí, ja arriba, parole.
1: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
24: Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
23: La xarxa de comunicació local. Sintonitzes Ona Bitlles.
18: Vet aquí que una vegada

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè... torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat, però... també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada, durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell, i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles! I no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.
2: Entreu!
0: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
5: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
0: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits al príncep. el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
2: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
5: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
2: Aquesta és la dona que avui per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
1: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
0: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
5: Heu estat molt amable, majestat.
1: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
0: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
0: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
0: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
5: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
0: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
0: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund i quan el peix irisat es queda sol s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates joves. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'alet al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent! El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt,
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, eh? El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ava!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No, no, no va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit. El nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
4: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
1: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial, que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, grupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, que sé, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

és a saltar, bé, tocar, u, ui, bé, baixa, bi, doble, bé, ue, x, xutar, y, yes, z, zig-zag, zig-zag.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgulleix moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
2: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per
2: jo crec que sí.
1: Antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per patar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota

0: termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim... doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extres a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells, o sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories, doncs, estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí.
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que
2: aprofundíssim tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport.

0: i nosaltres està profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten als àudios extras cada mes, que com a mínim seran dos, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
1: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
0: Seria un vídeo podcast, sí.
1: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
2: M'han vist treure'n borilles.
0: Sí, també,
1: tot això
0: també,
1: ho poden també, veure també. Només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno...
0: Hi ha gent de tot. Sí. I llavors ja...
2: Jo pagaria, eh?
0: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
1: Ostres!
0: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
1: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
0: Tenen no vull dir coses, res, eh? Sergio.
1: Val la pena, coses. Fer-se Patreon. Sí, eh? Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
0: Jo sóc Patreon de les portes de treball. Patreon gratuït. També serveix. Però no et dona res. L'únic que pot seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
1: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, la Guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la Guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
2: Sí.
1: Ho sabia.
2: Podria haver guanyat, sí. Clar.
1: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
0: Exacte. No, però... No.
2: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
0: O sigui, quin canvi.
2: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu a casa, en l'àmbit logístic tenia avantatge, la logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
1: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
2: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
1: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
2: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
1: Oh.
2: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
0: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, Clar, després de la guerra al Vietnam, tothom, bueno, tots els estats capitalistes, bueno, tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
2: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navis, dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
1: Clar, els britànics molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
2: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
1: poden enganxar.
2: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho vam comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
1: Clar.
0: I com va ser la guerra sobre el terreny?
2: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
1: Doncs recapitulem. Hem vist que l'Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
2: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
0: Això per als argentins era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
2: Ho havia de ser. Uh-huh. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
0: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Anem a... ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
2: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
1: Francesos...
2: Bueno, a part de francesos, no?
1: Que si aquests tercers són francesos...
2: O anglesos, allà...
1: No, no. Fatal.
2: En fi.
1: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
2: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
0: I la pregunta, i a tot això, Espanya què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
2: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
1: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
2: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
1: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
2: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ara, vinga, allí, vinga.
1: Clar.
2: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
1: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què volies? És lo que tienes.
2: Clar. Movimiento muy sexy.
1: Tot això, aquest era King Africa.
0: Has posat la segona cançó de King Africa o no?
2: Movimiento muy sexy.
1: Hosti, veus?
0: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
1: Hagués entrat King Africa
2: ja,
1: segur.
2: Ja, jo tinc un altre estil.
1: Sí,
0: absolutament.
2: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
0: I respecto, ja està bé.
2: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
0: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
2: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms... però poso la música amb molta cura.
1: Molt bé, ja, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de Guerra Freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden, però vaja.
2: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
1: Exacte.
0: La democràcia.
2: Per algú surten bé. I la resta del món no.
1: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
2: Bé, Estats Units es va mantenir allò... ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Si els teus enemics estan donant de clatellades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
0: Pesquers.
2: Pesquers.
1: Clar, és que...
2: Estaven pescant.
1: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
2: És com... Sí, imagina't.
1: Sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
2: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
1: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde, o sigui,
0: ah, sí?
1: Que tampoc... Sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
0: En els partits?
1: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
0: Sí que ho és.
1: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
2: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
0: ambigua, no?
2: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexosset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado.
2: Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant. No sé, 3,
0: no, perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
3: Ha entrat molt bé,
0: efectivament ha entrat.
3: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè la és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
3: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
3: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria a la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
3: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
3: Pareu de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil·los los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
3: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així.
3: Sí.
1: Barrejant... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Mm. Hosti, imagina't que, tio, ja t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha a les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. Jo hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No et pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocado... Henry, t'ha tocado Malvinas. Què?
0: No, no era Malvinas?
1: Que... Maldives, no, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No, no sé com ho farem.
3: No.
1: Perdó.
3: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
3: Ha fet
0: un monòleg. Tall, eh?
3: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
3: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals, com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
3: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre pel maltractament que reps t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
3: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. És que és una paraula que...
0: És estaquear,
1: sí. És, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai sí, el van fer estaquear també.
3: És que els hi van dir que no es mengessin sí, els xais.
1: Exacte.
3: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines i carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals, que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets. I no
1: jo
0: coneixen...
1: aquesta la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines i justament parlant ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats, terrible, el panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però et toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no té una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè la som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en mentre la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa, o gairebé tancar aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Per a la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Per a la vida de Leon Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cosa al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda, comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les Portes
1: d'Atrany. El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Les mil i una rumbes es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres.

nostres mesquins. Perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada. Ni si l'heu demanada, si voleu un clot. Perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor, i no el seu llibre físic.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sí, sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva la repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaurana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Ha començat la segona part 18-13 a favor del conjunt català.
0: Fem un cop d'ull també al temps per saber si ja han passat l'episodi d'aiguats. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, primera hora del divendres, plovia bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa, del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb accions reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i al Maresme.
5: Prop d'un centenar de docents han fet una pedalada reivindicativa a la P7 a l'altura de Granollers, després de passar per Llinars i Cardedeu. Després han seguit en direcció a Barcelona per la C33. Al Vallès Occidental s'ha fet una marxa per la Nacional 150 en direcció també a la capital i al Maresme una altra pedalada a primera hora ha complicat la mobilitat a la Nacional 2. A Barcelona, un centenar de docents han entrat a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al passeig de la Zona Franca amb crits en contra de la consellera Esther Niubó i pancartes exigint-ne la dimissió.
0: Tot plegat per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf i ha desfilat fins al Parc de la Ciutadella. Ha estat sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen el parc de la Ciutadella i són molts els que es concentren davant del Parlament. Hi ha 90.000 persones, segons els sindicats, que xifren el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa el 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: Tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres.
11: Ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga educativa d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï amb el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar la reivindicació dels docents.
12: Ens tornarem a acostar a les persones treballadores una a una, però tenim molt clar que necessitem això, necessitem estima. Necessitem molta estima i l'administració ha de treballar en aquesta línia.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga coincidint amb la visita del Papa, on faran sentir la seva veu. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
13: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Per ara es manté la concentració dels docents repartits aquesta hora a la Ciutadella i també davant del Parlament.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord, malgrat el resultat d'aquesta consulta. En declaracions a la xarxa,

0: Veu? Aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
2: De la seva banda, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més per capgirar el bloqueig. Són declaracions a la xarxa.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: De Carreras ha afegit que la nova negociació hauria de comptar amb tots els agents del sistema educatiu, incloses les famílies.
2: I més enllà dels docents, avui també jornada de vaga general a les biblioteques, en concret a les portes dels exàmens de selectivitat. És una aturada que serà indefinida tots els divendres i dissabtes, si més no pel que fa al personal amb categoria de bibliotecari, que depèn de la Diputació de Barcelona.
1: A l'Hospitalet, el col·lectiu de tècnics auxiliars de biblioteca, que és plantilla en aquest cas de l'Ajuntament, s'ha afegit a la vaga d'avui.
2: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
4: El Bibliomercat de Santa Eulàlia i les biblioteques de Bellvitge, Tecla Sala i Can Sumarro estan tancades des d'aquest matí. Els tècnics auxiliars de biblioteques de l'Hospitalet s'han adherit a la vaga de bibliotecaris a l'espera que l'Ajuntament mogui fitxa pel que fa a les seves reivindicacions. La principal és que se'ls assigni el complement salarial que correspon a la seva categoria professional. Escoltem Carles Ferrer, tècnic auxiliar de la Biblioteca Central Tecla Sala.
5: Les tasques que ens toca fer als auxiliars han augmentat i s'han fet més tècniques i més complexes. I el tema de la nostra valoració jo crec que és una qüestió simplement de voluntat política i per tant el que demanem és que s'hi posin i ens diguin quin és el pla, que no sigui com el que ha estat fins ara, que és esperar, esperar i esperar.
4: Igualment reclamen que es contracti més personal per poder millorar la qualitat del servei que rep la ciutadania, que es corregeixi la bretxa salarial del gènere i que augmenti el pressupost destinat al manteniment dels espais i les instal·lacions.
6: Notícies en xarxa.
2: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política i comencem parlant del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez, que ha promès que mai no havia tingut coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díaz. Sánchez ha dit que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
1: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díaz li generen decepció, preocupació i indignació, i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
7: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
1: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
2: A Catalunya, el president Salvador Illa demana al govern que posi la directa sense manies ni mitges tintes per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei de l'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
9: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
8: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular, que rebutgen el nou model.
9: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
8: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Un dia anem més, anem coneixent més.

0: Més detalls de la visita del Papa a Barcelona, prevista per la setmana vinent. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin en temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat que hi haurà per l'arribada de Lleó 14 a Barcelona la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents i que esdevé dels més grans i rellevants que s'han fet mai a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà mig miler d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
2: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
1: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: Justament la visita també implica un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
3: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: I en el compte enrere per la visita del Pontífex a Montserrat, el monestir es prepara per una efemèride que coronarà la celebració del mil·lenari.
3: Pel que fa al contingut de la intervenció de Lleó XIV, el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia, no ha descartat que pugui fer alguna referència als casos d'abusos sexuals en el si de la institució. Són declaracions a la xarxa.
4: És possible que sigui un dels temes de mil·lenari, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé jo ara no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, diguem, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es porti.
3: Justament l'Associació de Víctimes d'Abusos al si de l'Església, Reparació Integral Ja, ha convocat una concentració a Madrid coincidint amb aquesta visita del papa.
0: És un quart de tres, ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic fet a Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a 8 aerogeneradors. Són més grans i amb més potència, tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i en l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes al Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
6: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
5: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí, especialment a les comarques de Girona.
3: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall de la línia R3 de Rodalies pel xoc d'un tren en un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la una del migdia i s'ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Una altra conseqüència de l'episodi ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els de caps de cartell com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
7: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
9: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
8: Un abonet que ha recordat que d'aquí a 2 anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: D'alta baix política a l'Ajuntament de Girona per la gestió del cinema Estrufó. La Junta de Govern l'ha adjudicat finalment a una empresa de Cambrils amb els vots de Junts i d'Esquerra contra els de Guanyem. El procés evidencia les discrepàncies dins l'equip de govern i obre un procés de reflexió per valorar-ne la continuïtat. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Tot després que la Junta de Govern local, Junts i Esquerra hagin votat a favor de l'adjudicació en base a la legalitat del procés i, per altra banda, Guanyem Girona hagi votat en contra basant-se en un informe que, segons l'alcalde, avala l'interès general de l'equipament i revocaria l'adjudicació per començar un procés d'estudi sobre el model de gestió. Així ho ha explicat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
11: Si hem votat contràriament a aquesta adjudicació és perquè portem setmanes treballant i justificant a través d'informes que existeix un interès general que, tal com preveu la normativa i la mateixa llei de contractes, justifica que es pugui resoldre sense adjudicar un procés de contractació com aquest.
10: Unes discrepàncies que han fet palès una esquerda dins l'equip de govern i és que tant Junts com Esquerra han explicat que la confiança s'ha trencat i que obren un període per valorar la continuïtat del pacte de govern.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona.
3: És el segon en pocs dies, després que diumenge una nena de 10 anys va quedar ferida de bala mentre jugava al carrer. Els fets haurien tingut lloc al mateix carrer Còrdoba, aquesta passada nit, però segons els Mossos no estarien relacionats entre si. La investigació continua oberta mentre es busquen els autors dels trets sense ferits.
0: Una de cada 5 empreses de la indústria del plàstic aturen puntualment la producció pels encariments provocats per la guerra a l'Orient Mitjà.
3: L'Associació Espanyola d'Industrials de Plàstics assegura que el conflicte ha augmentat més d'un 30% el preu mitjà de les matèries primeres i que per assumir-ho les empreses estan reduint la capacitat de les seves fàbriques. Segons un estudi publicat avui mateix, a Catalunya el sector ocupa 23.000 treballadors directes i factura més de 5.700 milions d'euros a l'any.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar a la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
13: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
12: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
14: També a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
12: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: I atenció a aquesta troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Colla, Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu a les Terres de l'Ebre.
3: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
7: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
15: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
7: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
16: Bon dia, Marta. En joc el partit de quarts de final de la competició del CAO. El conjunt blaugrana s'està enfrontant a l'Atlético Valladolid. Segona part, 29-19, domina clarament el conjunt català. I el Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga CB a Múrcia, en perdre ahir al Palau Blaugrana, amb polèmica al final contra l'equip murcià per 87-90. Xavi Pascual, tècnic del conjunt català.
17: Serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
16: I la penya rep aquest vespre al Palau Olímpic de Badalona el Baskonia, segon partit de la sèrie de quarts de final. Tenen l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació i forçar, per tant, un tercer i definitiu partit a Vitòria. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, el Sabadell busca avui la remuntada davant el Real Madrid Castilla per aconseguir el bitllet a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de 12.000 espectadors a la nova Creu Alta, que es prepara per penjar el cartell de no hi ha entrades. Escoltem Ferran Costa.
18: Ara mateix no tenim... res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
16: Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a la tercera federació. I diumenge, a 6:45 de la tarda, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà. Els badalonins buscaran la gran remuntada, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i també a la xarxa Més. Partidassos aquest cap de setmana de futbol, tots plegats a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts, arribem ja a 2:45, fem una petitíssima pausa i seguim amb més actualitat. Fins ara.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Continguts en xarxa.
12: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
2: ¿Qué has encontrado?
21: Un lugar. He encontrado un lugar.
12: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
21: És maravilloso. ¿A que sí?
22: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
21: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
12: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
21: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
2: ¿Qué más?
23: ¡Yo tengo el poder!
12: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
24: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
25: Ya no hay nada más que decir.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Milers de docents tornen a sortir al carrer per reclamar al govern que els escolti. La jornada de vaga general d'avui arriba l'endemà que el col·lectiu de mestres rebutgés el preacord assolit entre Educació i el sindicat USTEC. Avui s'han manifestat a Barcelona amb el suport també d'algunes famílies.
2: Tenia l'esperança de que sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
4: Com a famílies avui hem volgut venir aquí a donar tot el nostre suport a la lluita docent.
0: Mentrestant, Educació referma la decisió d'aplicar el preacord malgrat el fracàs de la consulta. Avui s'ha reunit amb els sindicats que sí que l'han signat. És divendres 5 de juny de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez assegura que mai no va tenir coneixement de les activitats de l'Eire Díez. Sònia Kerr.
5: El president del govern espanyol assegura que les informacions relatives al cas li generen decepció, preocupació i indignació. I ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: La Generalitat aposta per la repotenciació de parcs eòlics amb un primer pas a la central de Culladetes, al Perelló.
5: Que ha passat de 54 aerogeneradors a 8 més grans i amb més potència. L'objectiu és produir més energia i reduir l'impacte visual. Es vol fer extensiva aquesta repotenciació a la resta de parcs eòlics catalans.
0: L'Ajuntament de Barcelona detecta 31 pisos turístics il·legals en un edifici del districte d'Horta-Guinardó.
5: Les multes poden oscil·lar entre els 60 i els 600.000 euros. La capital catalana ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos turístics per a ús residencial.
0: En cultura, el Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme.
5: Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers de la Guerra Civil Espanyola.
0: Als esports, el Barça juga l'accés a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Joan Barberà.
7: En joc el partit de quarts de final de la competició del CAU, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'Atlético Valladolid. Últims minuts de partit, clar domini català. El Barça guanya 35 a 22.
0: Cop d'ull al temps després de l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya. Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha arribat la calma meteorològica a gran part de Catalunya i això que les últimes hores hem tingut una bona festa atmosfèrica. Ahir a la tarda i al vespre, registres de pluja que gairebé arriben als 150 litres per metre quadrat a l'Alt Berguedà. I també aquesta matinada, a primera hora del divendres, plovia a bots i barrals cap a les Terres de l'Ebre, 62 litres per metre quadrat, per exemple, a les cases d'Alcanar. Tot això va de baixa. Aquesta tarda quedarà algun remet, algun ruixat molt aïllat, bàsicament al voltant de la Garrotxa, del nord d'Osona, les muntanyes del Cabrerès, també del sud del Ripollès, i alguns núvols que encara es faran el ronso a gran part de la costa del prelitoral, però ja deixant de banda les pluges de les últimes hores. També podem dir que la tarda es presenta molt suau, no pas calorosa, una temperatura, podríem dir, de luxe. Al llarg del dissabte, força núvols matinals amb alguna pluja a la costa i durant la tarda s'entonem amb els ruixats al nord del país. De fet, demà a la nit, alguna tempesta tornarà a ser bastant forta al voltant del Berguedà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova jornada de vaga general a l'educació en un moment de màxima tensió després del rebuig dels docents al preacord assolit amb USTEC. El matí ha començat amb pedalades reivindicatives i talls de carretera als Vallesos i també al Maresme, tot plegat, per acabar confluint en la gran manifestació unitària amb milers de persones que ha sortit de l'Arc de Triomf de Barcelona. Han desfilat fins al Parc de la Ciutadella sota el lema "Ha guanyat la dignitat educativa". Allà hi tenim l'Esther Minguell. Bon dia, Esther.
9: Bon dia. Milers de docents amb samarretes grogues ocupen encara el parc de la Ciutadella i són molts els que ara es concentren davant del Parlament després de la manifestació en què han participat 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 90.000, diuen els sindicats, que xifren també el seguiment de la vaga en el 80%, mentre que Educació la rebaixa al 28%. Professors i mestres reclamen millores al sistema educatiu, exigeixen la dimissió de la consellera Esther Niubó i criden proclames a favor de l'educació pública i de qualitat. Afirmen que això no és pel sou i reclamen que se'ls escolti. Així ens ho expliquen.
2: tenia l'esperança de que si sortís un no contundent, perquè des del meu punt de vista continua sent un acord de mínims.
3: Que ja no és una qüestió de sou, que dins les aules passen coses i que tot això s'ha d'anar transformant.
10: Elles contra nosaltres, ells diran que no i nosaltres direm que sí i continuarem lluitant. Necessitem un canvi.
9: La vaga d'avui està convocada per la CGT, la Intersindical, la COS i també USTEC, que hi participa després del rebuig dels docents a la consulta sobre el preacord. La seva portaveu, Yolanda Segura, reclama al govern que negociï en el comitè de vaga i explica que cal reflexionar, anar centre per centre i concretar les reivindicacions dels docents que se senten sobrepassats.
11: Nosaltres fem la nostra reflexió, però crec que la conselleria ha de fer la seva. I si vol resoldre aquest conflicte, no pot mirar cap a una altra banda i ha de seure a admetre els seus errors i a reconsiderar la manera en com d'enfrontar doncs, aquest conflicte. Si no, continuarem igual el curs que ve i l'altre i l'altre.
9: El dimarts que ve hi ha convocada una nova jornada de vaga, coincidint amb la visita del Papa. Laura Gené, secretària d'Ensenyament de la CGT.
12: Sembla que el govern, una vegada darrere l'alt, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més que li cridem quin és el missatge. Ja n'hi ha prou, estem en una emergència educativa i s'ha de solventar el govern, s'ha de seure a parlar de veritat i deixar de posar pedaços a aquesta situació de problemàtica estructural que tenim.
9: Es manté la concentració doncs, de docents repartits a aquesta hora per la Ciutadella i també davant del Parlament amb un to més elevat de protesta.
0: Gràcies, Esther. Mentrestant, Educació es referma en la decisió d'aplicar el preacord. En declaracions a la xarxa, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats que valorin els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
13: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
5: Jiménez també ha lamentat que USTEC no assisteixi a la reunió convocada avui pel departament després de demanar-la ahir, un cop sabut el resultat de la votació.
1: Notícies en xarxa.
0: Pedro Sánchez promet que mai no va tenir coneixement de les activitats de la militant socialista Leire Díez i diu que està decebut, preocupat i indignat per la informació que es va sabent sobre el cas.
5: El president del govern espanyol ha assegurat que les informacions conegudes els darrers dies en el marc de la investigació sobre Leire Díez li generen decepció, preocupació i indignació i ha negat haver tingut cap coneixement de les seves activitats.
6: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado. Por eso quiero ser en este caso absolutamente rotundo, que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda al respecto. Es el momento de la justicia, vamos a dejar trabajar la justicia, como siempre hemos dicho desde el Gobierno de España y también desde el partido que me honro en dirigir, que es el Partido Socialista Obrero Español.
5: També ha anunciat que els serveis jurídics del PSOE estan analitzant tota la documentació de la causa per determinar quines accions judicials emprendran.
0: A Catalunya, el president Salvador Illa demana en clau interna al seu govern que posi la directa, sense manies ni mitges tintes, ha dit, per aplicar els projectes previstos durant els 2 anys que queden de legislatura. Com a objectius polítics, Illa s'ha fixat a aconseguir la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, també el nou model de finançament autonòmic i l'efectivitat real de la llei d'amnistia. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Amb els pressupostos encarrilats, el president Illa s'ha adreçat als directius de la Generalitat. Els ha dit que en els 2 anys que queden de legislatura han de posar la directa sense manies per executar les mesures que s'inclouen als comptes.
15: Sense manies i sense mitges tintes. Posar la directa i executar, reformar tot el que hem de reformar i posar en pràctica tot el que hem anat treballant durant aquests darrers anys.
14: Illa ha dit que s'esforçarà a aconseguir al Congrés de Diputats la condonació del deute del FLA i el finançament autonòmic, que portaria 4.700 milions d'euros més a Catalunya. El president ha criticat les autonomies del Partit Popular que rebutgen el nou model.
15: Ningú hi perd. El que està sobrefinançat no hi guanya. Però en lloc de queixar-se hauria de donar les gràcies d'haver estat 14 anys sobrefinançat. I hauríem de preguntar-li com aprofitar d'aquest sobrefinançament, no?
14: També ha dit que li agradaria que la llei d'amnistia s'apliqués totalment. El president ha fet balanç dels seus 2 anys de mandat i ha assegurat que està complint amb els acords d'investidura i amb el pla de govern.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Seguim coneixent detalls de la visita del Papa a Catalunya. Els Mossos demanen a la ciutadania que programin amb temps els desplaçaments i s'informin sobre les restriccions de mobilitat per l'arribada de Lleó 14 la setmana vinent. Un dispositiu policial que desplegarà més de 6.000 agents, recordem, i que esdevé un dels més grans i rellevants que s'han organitzat mai a Catalunya. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Es tracta del dispositiu Albus, que significa blanc en llatí en relació amb el color que representa el Sant Pare. Aquest dispositiu mobilitzarà 500.000 d'agents de la Guàrdia Urbana i fins a 5.600 de gairebé totes les seccions dels Mossos d'Esquadra, des de la unitat d'antiexplosius fins a l'aèria, passant per la unitat del subsol o la canina. Un dispositiu que esdevé dels més grans i rellevants que s'han desplegat mai a Catalunya per l'impacte i la projecció internacional que representa la visita del punt Pontífex, sense oblidar que planeja el nivell 4/5 d'amenaça terrorista. El coordinador Joan Salamanya fa aquestes recomanacions a la ciutadania.
17: Comportarà sí o sí problemes de mobilitat que intentarem minimitzar al màxim i en aquest aprofito aquí per demanar que la gent també planifiqui els desplaçaments, miri els mitjans de comunicació, miri les xarxes socials, que hi ha tots els consells de seguretat relacionats amb els desplaçaments, transport, utilització del transport públic.
16: Els objectius d'aquest dispositiu passen per la protecció de les autoritats, la seguretat dels assistents a la visita del Sant Pare i la gestió de la mobilitat.
0: La visita també implicarà un reforç important del transport públic els dies 9 i 10 de juny, tant a Barcelona com a Montserrat.
5: Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Tram incrementaran l'oferta de freqüències i disposaran també d'operatius especials d'atenció i regulació de fluxos als principals punts de concentració. En el cas de la visita del Pontífex a Montserrat, es preveu una afluència de 8.000 persones i 386 periodistes acreditats a l'abadia.
0: Ens situem ara al Baix Ebre per conèixer el primer cas de repotenciació d'un parc eòlic de Catalunya. Es tracta de la central de Culladetes, al Perelló, que ha passat de 54 a només 6 aerogeneradors. Això sí, són més grans i amb més potència. Tot plegat en una aposta del govern per renovar les instal·lacions d'arreu del territori i reduir-ne l'impacte en el paisatge i l'entorn. Canal T, Caterina Avinyó.
18: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat la renovació del parc eòlic de les Culladetes del Perelló. Es tracta del primer cas de renovació d'un parc a Catalunya on s'han substituït 54 aerogeneradors per només 6 unitats. Paneque ha destacat que aquesta actuació permet disposar de més energia amb la mateixa potència i alhora preservar el paisatge. Escoltem la consellera de Territori.
19: És una innovació que ens permet reduir l'impacte alhora que augmentar la producció energètica. Aquest és el camí que volem impulsar. Aquest és el camí que, fixin-se, ja no només el govern, estic segura que Catalunya vol impulsar. Renovar abans d'ocupar més territori.
18: Catalunya té 52 parcs eòlics. D'aquests, 46 s'hauran de renovar en els propers 10 anys. Es podrà passar de 756 generadors a 240, augmentant un 31% la producció. Una estratègia de repotenciació que la consellera Paneque presentarà al govern el proper dimarts.
0: Els aiguats de les darreres hores han obligat els bombers de la Generalitat a atendre més d'un centenar de trucades, en concret 123, fins a primera hora del matí. Ha estat especialment a les comarques de Girona.
5: El fet més destacat de l'episodi de pluges ha estat el tall a la R3 de Rodalies pel xoc d'un tren amb un arbre que havia caigut a la zona de vies. Això ha fet tallar la línia entre Sant Quirze de Besora i Ribes de Freser fins a la 1 del migdia. Una altra conseqüència ha estat la cancel·lació de concerts al Primavera Sound, entre ells els caps de cartells com Massive Attack, Bad Gyal o Doja Cat. El festival ha anunciat que retornarà l'import de les entrades.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha detectat 31 pisos turístics il·legals en un sol edifici del districte d'Horta-Guinardó. Per això el consistori ha obert ja els corresponents procediments sancionadors que preveuen multes d'entre 60 i 600.000 euros. Fruit d'inspeccions com aquesta, la capital ha recuperat en 10 anys més de 6.000 pisos que eren turístics per a ús residencial. Jordi Gasino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Del total dels pisos de l'immoble, 13 sí que tenien llicència d'activitat, però havien fet obres per segregar-los per la meitat i, per tant, oferir dos habitatges amb una sola autorització. Quatre, que també s'havien dividit en dos, no estaven registrats. I els dos restants, un sí que era legal i l'altre s'havia detectat sobreocupació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són pisos d'una superfície de 60 metres quadrats i que havien estat, en molts dels casos, dividits per la meitat i operaven com a dobles pisos turístics de 30 metres quadrats. Vull posar de relleu, per tant, que a l'hora d'exercir aquesta tasca inspectora de forma intensa i constant, a vegades hem de pensar que no ens trobem només amb il·legalitats allà on no hi ha llicència, sinó també allà on n'hi ha.
20: Un abonet que ha recordat que d'aquí a dos anys l'Ajuntament no renovarà cap de les 10.000 llicències turístiques que encara hi ha en vigor i que, per tant, Barcelona recuperarà aquests habitatges per a ús residencial.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Ràdio Sant Vicenç i Ona Torelló.
22: Sant Vicenç dels Horts presenta la seva primera comunitat energètica, la cooperativa Bona Energia, que preveu començar a funcionar el 2027, arribar a més d'un miler d'autoconsumidors i destinar un 20% de l'energia a famílies vulnerables. Lluís Cosí n'és el president.
23: No triar si arribar a final de mes o arribar a final de segle. Ja siguis jugater, tinguis un pis, puguis disfrutar de l'energia sostenible.
22: El projecte compta amb el finançament de la Generalitat i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
24: L'Ajuntament de Torelló prepara una campanya per explicar la nova ordenança municipal de residus que preveu un sistema de bonificacions per premiar la responsabilitat ciutadana. Totes les llars rebran material didàctic per conèixer el funcionament d'aquest servei. Ho explica Laia Pedrós, tècnica mediambiental.
25: Estem preparant un díptic, que aviat el tindrem acabat. Juntament anirà un imant amb els productes que van a cada fracció i farem una bustiada a tots els ciutadans perquè puguin tenir aquesta informació.
24: Amb aquest sistema, l'ús correcte de les fraccions d'orgànica, resta i multiproducte pot suposar una reducció directa de fins a 15 euros.
0: És moment per a la cultura. El Castell de Montjuïc estrena espais expositius amb la mostra Viure, conviure i sobreviure, brigades internacionals i multilingüisme. Amb l'ajuda de documents d'època, l'exposició parla de l'aprenentatge de llengües i la lluita contra l'analfabetisme entre els voluntaris estrangers que van participar en la Guerra Civil Espanyola. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Les sales de l'antic Museu Militar, acabades de reformar, acullen l'exposició. Un mural i una recreació d'una zona de descans de militars republicans a la Guerra Civil reben el visitant. Més endavant, panells i documents de l'època serveixen per explicar, segons la comissària Lourdes Prades, la importància del multilingüisme a les línies republicanes.
27: Com una comunitat tan heterogènia com la de les brigades internacionals va poder viure, conviure i sobreviure durant el conflicte bèl·lic i tenint en compte que eren més de 40.000 persones parlant multitud de llengües.
26: Perquè entendre's, deixa clar el comissari Ramon Naya, era una qüestió de supervivència.
28: I també a la premsa es publiquen llistes de vocabulari, que això és molt important perquè quan parlem nosaltres de sobreviure és que una sola paraula et pot permetre sobreviure al camp de batalla, perquè tens la informació suficient endavant, endarrere, a terra, avancem, retirada, o fins i tot van trobar llistes de vocabulari, o sigui, en camps semàntics de parts del cos. I això, clar, ho associem després als hospitals.
26: L'exposició també parla de la tasca d'alfabetització de soldats i població i de com les mateixes brigades van recollir informació sobre la situació dels infants darrere les línies republicanes.
0: Atenció a la troballa fortuïta que s'ha fet a la finca de Casa Coll, situada a Vilalba dels Arcs. Ha permès documentar els primers textos escrits en hebreu de les Terres de l'Ebre.
5: Els textos van ser localitzats a les cobertes de dos dels volums i formarien part d'un rotlle de la Torà o Bíblia jueva. Els experts asseguren que es tracta d'una troballa excepcional.
0: Canal T, Leonor Bartomeu.
29: L'any 2024 van ingressar al fons de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta 33 volums del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs. En dos d'estos volums s'hi amagaven els primers textos escrits en hebreu localitzats a les Terres de l'Ebre. Les inscripcions es trobaven a les cobertes dels llibres i després de ser digitalitzats i analitzats per diferents experts s'ha pogut confirmar que es tracta de fragments d'un rotlle de la Torà, una troballa excepcional, segons Laura Tienda, directora de l'Arxiu.
30: El fet de que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i a més una Torà, perquè la Torà va lligada al fet d'una sinagoga, no deixa de ser un text bíblic i va lligat a aquest fet.
29: L'informe apunta que els textos datarien de finals del segle XIV i principis del XV i es treballa en la hipòtesi que els pergamins podrien haver estat sostrets d'una sinagoga durant episodis de violència contra la comunitat jueva.
0: Al Baix Empordà, la Fira de Circ al carrer de la Bisbal aposta per la nova creació en la 31a edició. Més de 50 espectacles i 11 estrenes formen part de la programació d'enguany. La cita reunirà 46 companyies del 17 al 19 de juliol i amb una forta presència de talent català. Televisió de Costa Brava, Raül Martín.
2: La Bisbal d'Empordà ja escalfa motors per la 31a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 17 al 19 de juliol amb una programació que reunirà més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica la importància de la Fira del Circ pel municipi.
3: Per nosaltres, com dic, sempre és molt important doncs, donar suport a la cultura, en aquest cas a la Fira del Circ, perquè és una activitat molt arrelada. Després de 31 edicions encara la gent ho demana, els carrers de la Bisbal s'omplen i que, per tant, per nosaltres doncs, poder participar i poder portar part del nostre garet de sorra en aquesta activitat doncs, ens omple d'orgull.
2: La programació també inclou projectes en procés de creació i espectacles vinculats a residències artístiques, reforçant el paper de la Fira com a espai de suport al talent emergent. A més, aquesta edició destacarà per l'àmplia presència de companyies catalanes i de proximitat. L'objectiu és consolidar la Bisbal com un punt de referència on el circ contemporani pugui créixer, experimentar i connectar amb el públic.
0: Al Vallès Occidental, la música de cambra torna a Sant Cugat. Seran les nits de juliol dins el cicle Nits de Música al Claustre. El cicle comptarà amb 3 concerts enguany. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: El quartet Gerard estrena el cicle el 4 de juliol amb el concert Quartets de Beethoven i Ravel. El 10 de juliol serà el torn de la Copla Jovenívola de Sabadell, que enguany celebra el 50è aniversari, i el 17 de juliol actuarà Cris Joanico, que presentarà el seu darrer disc Rosa dels Vents. La regidora de Cultura, Núria Escamilla, defineix què és aquest festival.
6: Parlar de les nits del claustre és parlar doncs, de viure, no?, a una experiència musical i artística amb una autèntica joia del romànic català i europeu, i que sempre és un espai privilegiat, un marc incomparable que tenim els santcugatencs.
4: Els concerts tindran un preu de 12 euros i les entrades es podran adquirir anticipadament al web santcugat.cat/nitsalclaustre i a l'oficina de turisme a partir d'avui mateix. Si saps on vols anar,
0: estem escoltant el grup Buhos, que acaba de publicar No hi ha pla B, una nova cançó de pop vitalista i accelerat, que compta més amb la col·laboració de Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que canta en català. Ara estic
7: convençut que no viurem presonat i que ja no poso... Si saps on vols anar, posa't a caminar. És la tornada de la cançó que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, Històries d'aquella niña.
0: Arriben amb els esports amb molt de ritme. I arriba també en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana ha guanyat l'Atlético Valladolid 38-24 i jugarà demà les semifinals de la competició del CAO. El Barça de bàsquet jugarà demà a les semifinals del play-off al títol de la Lliga ACB a Múrcia. Ahir el Palau Blaugrana van perdre contra l'equip murcià en el segon partit 87-90 i tot es decidirà demà. La penya rep aquest vespre el Baskonia a l'Olímpic de Badalona en el segon partit de la sèrie de quarts amb l'obligació de guanyar per evitar l'eliminació. En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de la defensa Lucía Vallejo fins al 2028. A la primera federació, avui a les 9 de la nit, Sabadell-Real Madrid-Castilla, partit de tornada de les semifinals en lluita el bitllet per ser a la final del play-off d'ascens a segona divisió A. A l'anada, el conjunt català va perdre per 2-0. Per tant, avui han de remuntar. Ferran Costa és el tècnic del conjunt arlequinat.
9: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar, i el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop, i el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
8: Queden unes 200 entrades per arribar al màxim de 12.000 entrades venudes, de posar el cartell de no hi ha entrades. Demà a les 7 de la tarda i en directe a la xarxa Més, Sant Mauro, poble de Mafumet, partit d'anada de la final per pujar a tercera federació. Diumenge a un quart de 7 de la tarda, també en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Badalona, Cornellà, amb el 4-1 de l'anada favorable al Cornellà. Els badalonins que entrenen Miquel Azparren volen la gran remuntada.
10: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
8: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, avui es disputen els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol, Calafell, Liceo i Igualada, Barça. En futbol sala, demà comença la semifinal Barça-Inter-Movistar. La cita a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
11: Al final, estos partidos se suelen ganar por pequeños detalles, por el que cometa menos errores, por hacer fuerte el factor cancha. Yo creo que mañana se va a ver un partido de los que, bueno, de los que gusta aquí en el Palau, ¿no? De los que esa afición quiere, que ha recuperado esa ilusión con su equipo, pues quiere volver a disfrutar, y nosotros queremos que disfruten.
8: En tenis, el català Marcel Granollers s'ha classificat per la final de dobles de Roland Garros. I en hoquei sobre patins, notícia d'última hora. El partit de tornada per pujar a l'hoquei Lliga Masculina entre el Vilafranca i el Manlleu queda suspès fins a nova resolució, segons ha informat el Club Patí Manlleu. El Tribunal Administratiu de l'Esport ha concedit la mesura cautelar sol·licitada pel club posonenc després que guanyessin la Lliga, celebressin l'ascens, però una impugnació del Lloret contra el Mataró va canviar la classificació i va ser l'equip gironí qui va acabar pujant-se. Suspès un partit que s'havia de fer en directe diumenge a la xarxa Més i a les televisions locals.
0: Gràcies, Joan, per aquesta última hora dels esports. Veurem en què acaba tot plegat. De moment, nosaltres ens hem d'acomiadar. Falten una mica més de 3 minuts per les 3. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
12: La xarxa de comunicació local.

somni fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir-hi les purnes. Aquella història va canviar-li el món.

estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir

un hombre que se quiebra en soledad, que cobijo encontrará.

0: si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà amb qui vulgueu i viatjar cap a nous horitzons full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles... Obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: si us plau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir.
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí.
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat.
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí. I es va dir satisfet:
3: ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç.
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada.
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges.
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats.
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats.
1: Torna a casa i el trobaràs.
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei.
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses.
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó.
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en

0: Va sospirar i es va resignar a la seva sort. Ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res, es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
2: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
2: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
2: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
2: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
2: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
3: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
2: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xaxars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
3: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
3: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos la seva història i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plaers.

0: hagués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
2: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
2: Ah, no? I qui ho diu, això?
3: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
4: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
3: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
4: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
3: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
4: "D'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
5: "De quina casa ets, filla, tu?"
3: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
5: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
3: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
5: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
3: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
3: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
6: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que, No la sabia.
7: No, ja és estrany en tu, eh?
6: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
7: Els clamàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per a altres usos. La mida dels clamàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
6: Perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
7: Com clamàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
6: Com la seva definició.
7: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallesos, família nostra.
6: Clar.
7: Però era el ferro que penjava l'olla.
6: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
7: No, vinga.
6: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
7: Anem cap a la biblioteca.
6: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu El meu avi és un campió, i, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs...
1: La meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte El meu avi és un campió, de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh...
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís. Diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada, durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell, i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep, i com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm. Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llorir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt,
6: tots
7: molt
6: tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ai!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me.
0: Ona Bitlles,

Molt bona tarda, fanàtics de l'època dels 80. Comencem una nova edició del programa Retorn als 80. Torna la marxa a la pista de ball de Ona Villas. I per començar a la marxa tenim el tema You Eddie My Angel.

i seguim gaudint d'aquella època dels anys 80 amb el tema Don't Stop the Music.

quines grans melodies es feien aquella època dels 80 i ara per seguir gaudint més d'aquelles meravelloses melodies tenim el tema EDA.

Vinga, vinga, que no pari la bona música d'aquella època dels 80. I ara seguim la marxa de la pista de ball d'Ona Velles amb el tema Back to This Night.

vinga, vinga, i continuem gaudint d'aquelles melodies dels anys 80 amb el tema Love Me Forever.

City Lights. Vinga, vinga, a ballar, a ballar, a ballar, i no pareu de ballar. I ara seguim amb el tema If You Were Love.

Vinga, vinga, ja falta poc per acabar la pista de ball d'avui. I ara seguim amb el tema Don't Call Me Tonight.

Vinga, vinga, i un dissabte més ja hem arribat al final de la pista de ball de Ona Villas i ho fem amb el tema Mercury and Iron Halls. Espero que hagi gaudit d'aquestes melodies precioses dels anys 80 que ens feien ballar el cos cap aquí i cap allà i no paraven de ballar. Bueno, xatos, que tingueu una setmana fantàstica i ens retrobem el pròxim dissabte. Una abraçada ben forta. Adeu!

0: si ets dels que creu que abans es feia millor música. Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, que m'esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, com diem sempre, vinga, som-hi. Comencem avui donant un tomb per un jardí. Un jardí musical que comença ara i que ens portarà un recorregut d'uns 60 minuts amb pujades, baixades, plans i grans paisatges. Comencem amb Mezzoforte i aquest Garden Party és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac de Sons.

Podríem dir que aquesta és una de les bandes sonores clàssiques de la dècada dels 80 per obrir una tertúlia de sobretaula, per exemple, un magazín. Doncs avui l'hem recuperat aquí al Sac de Sons. Són els Mezzoforte, ho eren els Mezzoforte, i aquell era el seu Garden Party. I continuem amb el so dels 80, més ballable. Aquesta també forma part de la nostra careta d'entrada, és l'Another Life, publicat any 1983, pràcticament únic èxit de Cano.

0: Ara sí, després d'aquest Another Life de Cano, del 1983, donem ja totalment per deslligat el sac de sons i per posar-nos ja en marxa.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Doncs la música continua sonant encara durant aproximadament uns 50 minuts i correrem junts aquests 50 minuts. Per començar, els correrem plegats amb Bryan Adams. Run to You, un dels seus grans treballs de la dècada dels 90.

La canya canyera de Bryan Adams, rectifiquem això, any 1984, no dècada dels 90, perquè rectificar és de savis. Aquest és el Run to You, el publicava dins de l'àlbum Reckless. I de Run to You a Run to You, amb els suecs, ara sí, dècada dels 90, si no recordo malament, any 1994. Run to You, Roxette.

0: Que diferent que sonen dues cançons amb el mateix nom, eh? Run to You. Primer hem tingut el Bryan Adams, dècada dels 80, deixem-ho clar, i dècada dels 90, la parella Roxette des de terres sueques.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de sons.

tot i que els Genesis van crear grans àlbums, sí, diguem grans àlbums, perquè no tan sols van crear grans temes, en solitari cada un d'ells també va fer la seva feina. En Phil Collins, per la seva banda, i Mike Rutherford, amb els seus mecànics, per l'altra. Aquesta n'és un clar exemple, A Beggar on a Beach of Gold.

Veig ara una Beat Job Girl és un dels treballs que va publicar en solitari amb Mike Rutherford. I del Mike Rutherford, doncs els Duran Duran, algo que se'n diu Ordinary World.

0: Tamarro brutal dels Duran Duran. Aquest era l'Ordinary World. L'hem recuperat després de molts anys aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, que venen també dos tamarros més d'aquells que ens agraden aquí al Sac de Sons. Un és la veu de Maggie Reilly, Little Boy's Eyes.

La veu dels temes cantats de Mike Oldfield és aquesta, la magnífica veu, la melòdica veu de la Maggie Reilly. Aquest era el Little Boy's Eyes, i d'aquesta veu melòdica a una veu forta, contundent, però també espectacular, Stevie Nicks. En solitari, deixant a un costat els Fleetwood Mac, Runs on Fire.

0: Aquesta veu sí que la coneixes bé, la de Stevie Nicks. Aquest era el Rooms on Fire en solitari, deixant, tal com dèiem, a banda els Fleetwood Mac.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de sons, la màgia de la música.

Si teníem ara fa uns moments dues veus de fèmines increïbles, els dos que venen ara no es queden pas enrere. Per començar, Here Comes the Rain, el so dels Mavericks.

Magnífica veu, eh?, de Raúl Malo, el vocalista dels The Mavericks, una banda nord-americana de, diguem-ne, aquest country realment clàssic i que avui hem recuperat aquí. També veu magnífica la de Roy Orbison, Udi.

0: Si em vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: Hem tingut una pinzellada aquí de bona veu i de bon rock amb el Roy Orbison i aquell ubi-dubi. I ara, doncs, una bona dosi de country. La primera, Take Me Home, Country Roads, John Denver.

No deixem el country després d'aquest de John Denver, el Take Me Home Country Roads, per un country que particularment em posa la pell de pollastre. Són els Poco, i aquesta és la seva gran clàssica i reconeguda Rose of Cimarron.

0: Clàssic entre clàssiques, eh? Aquest Rose of Cimarron dels Poco.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí la música continua sonant a l'estil que més ens agrada, i en aquest cas, doncs, en l'estil del Derry Hall i John Oates. Amb aquest baix contundent d'entrada, començava el Manita i comença a tancar-se ja el sac de sons, perquè ens queda res, minutets.

Aquest era el so de Jerry Hall i John Oates cap a la dècada dels 80. Van triomfar, ens van deixar aquest bon treball al Manita, que ens diu que ja hem de començar a tancar el sac. El tanquem també amb els Crowded House, un dels seus clàssics, Distançant. Aquest és el que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Ona Villas.
1: One, two, three,
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstine per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'escola de música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple, d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike Ladon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige

encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birth of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans, i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny. Va ampliar el grup a Octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: La mitjanit en punt i clavat. Fins aquí la primera part del concert, el que seria el propi concert. Ara vindran els bisos. De The Cure han tocat fins ara, déu-n'hi-do, 20 cançons d'èpoques molt diferents. L'últim, aquest End Song, de l'últim disc de la banda, aquest Songs of a Lost World, un disc que va suposar el retorn del grup als estudis de gravació després de més d'una dècada. Feia temps que The Cure no publicava cançons noves i aquest disc és excel·lent. I bé, doncs hi ha hagut temps per repassar un munt de cançons. Algunes, com que els fans de The Cure són molt fans de The Cure, algunes feia temps que no les tocaven. Per exemple, Alt End, una de les cançons que han tocat al mig del concert, del que portem fins ara, doncs feia gairebé una dècada que no la tocaven, igual que Mean Car o Too Late. Són cançons que habitualment no toquen gaire en directe i que sí estan tocant en aquesta gira que comença aquí, a Barcelona, i que segurament anirà modificant el seu repertori segons vagi avançant la gira, però sempre amb alguns clàssics que no hi falten, eh? Som els ICAT, en directe al Primavera Sound, i us estem oferint íntegrament el concert de The Cure. No sabeu com d'excepcional és que un festival com aquest cedeixi tanta estona, 2 hores i mitja, per un grup com The Cure, però és que The Cure té les seves pròpies gires, té el seu propi repertori, té la seva durada habitual, i si un festival els vol programar, ha de passar per això, que com a mínim el repertori es retalli, però no de forma significativa, i que sigui un concert generós. Espereu-vos, perquè ara venen unes quantes cançons. Bé, encara en tenim 3/4 d'hora de concert per davant, i ara ja es podeu imaginar els bisos, totes aquestes cançons més estranyes, aquestes cançons més desconegudes, aquí no hi seran. Tot èxits. Des d'ara i fins a acabar el concert, fins a 3/4 d'una, som els ICAT, en directe.
1: Mean Car guitar solo and Too Late lyrics and some other stuff we're about to do. I would have learned this. I was trying to, but instead, because it's not funny, so I may as well, right? Por desgracia, todavía no puedo hablar español.
0: Això se li ha entès perfectament, oi, a Robert Smith? I parlava de com s'ha hagut d'aprendre de nou Mean Car o Alt End, d'aquestes cançons que us dèiem que no toquen habitualment en directe. Ara sí, eh? Hits des d'ara fins al final. 3/4 d'hora més de The Cure. Som a ICAT, en directe, al Primavera Sound.

començat ja els visos de Cure amb Lullaby, de Disintegration, i després aquest hot, hot, hot del disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Avui està parlant molt Robert Smith, eh? Hi ha hagut un moment que ha dit fins i tot al públic: feu-me callar, sisplau. Encara queden unes quantes cançons més d'aquest concert de The Cure que ICAT us ofereix en directe des del Primavera Sound íntegrament, fins a 3 quarts d'una, més èxits de The Cure.

Aquesta no era de les més conegudes, tampoc, eh? Però l'any 97 van treure un recopilatori de Cure, que es deia Galore, i hi havia aquesta cançó inèdita, Wrong Number. Queden ja poques cançons. És el tram final del concert.

0: Anem al llit, let's go to bed. Una altra d'aquestes cançons pop de The Cure del seu disc Japanese Whispers era l'any 1983. És que tenen tantes cançons per tocar en directe The Cure. Ara ve una altra del mateix disc, molt coneguda.
1: This is called The Love Cats.
0: The Love Cats.

D'aquí 5 minuts seran 12:15. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound amb el concert íntegre de The Cure. Tècnicament, ara ja és dissabte, oi? Però aquest concert ha començat un divendres. I els divendres, The Cure han de tocar sempre una cançó. I quan no és divendres també la toquen, eh?

Aquesta no podia faltar, oi? Friday, I'm in love. Els de Cure en directe al Primavera Sound. Farem el concert íntegre, això vol dir que encara queden un quart d'hora. Tres cançons, com a mínim. I déu-n'hi-do, quin repertori, eh? Portem 26 cançons ja han tocat The Cure. Això és totalment inèdit al Festival Primavera Sound. De fet, quan hi van actuar, van batre el seu rècord en l'última ocasió. Rècord del festival, més de 3 hores. Avui, doncs, 2 hores i mitja. I ara sonant Close to Me, un altre dels èxits en el tram final d'aquest concert de The Cure al Primavera Sound, sonant I Can't.

0: Why Can I Be You? Una altra cançó de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Estan sonant moltes cançons aquest disc. Bé, queda una. Com a mínim una cançó. Abans no acabi aquest concert de The Cure i n'hi ha una que... jo crec que l'hem de tocar sí o sí. Està claríssim.
1: This is the last one.
0: The last one. Ho confirma Robert Smith, és a l'escenari. The Cure en directe, a ICAT i al Primavera Sound.

0: Ja és una tradició que d'aquí ara acabi els concerts amb aquesta cançó, Boys Don't Cry. És un final habitual. A vegades canvien, eh? Perquè si hi ha alguna cosa canviant és el repertori de The Cure, que cada nit és diferent. Però aquesta l'havien de tocar, era la cançó Boys Don't Cry, una cançó que a més ha tingut moltes vides, ha sigut molt llarga la seva vida, perquè es va incloure el seu disc de debut a l'any 79, aquell Three Imaginary Boys, i després, l'any 86, es va tornar a llançar, quan es va fer el videoclip corresponent, es va tornar a mesclar, es va fer una versió una miqueta diferent de Boys Don't Cry. I el 2026 va editada aquesta versió del 86 per primera vegada en vinil. És una cançó, per tant, d'actualitat. Ja sentíeu a... escoltàveu a Robert Smith dient que esperava veure-us aviat. I és que encara queden discos i gires de The Cure a l'horitzó. Ens ha promès Robert Smith als fans que com a mínim publicaria un altre disc que ja té pràcticament acabat, com a mínim un, podrien ser dos, i que encara hauria de fer algunes gires més de comiat, diríem, fins que arribi aquesta temporada 2028-2029, que és quan Robert Smith ha fixat el final de la banda The Cure, un grup mític que va tocar aquí al Primavera Sound l'any 2012, va batre el rècord de llargada de concert del festival, més de 3 hores. Nosaltres hi érem, els d'ICAT, ja vam transmetre aquest concert, i m'ha fet moltíssima il·lusió tornar 14 anys després a transmetre un concert de The Cure al festival Primavera Sound. Déu-n'hi-do, han sonat cançons molt diverses, gairebé una trentena de cançons de tota la seva trajectòria, amb algunes petites perles, aquelles cançons que toquen poc sovint en directe, algunes que feia més d'una dècada que no tocaven. I aquest era un concert també per als fans de The Cure que havia generat certa expectació, perquè era el retorn als escenaris després d'un parell d'anys, i hi ha hagut alguns canvis també a la formació, i és que el Nadal passat va morir als 65 anys Perry Beaumont, que és un dels músics que formava part històricament de la banda, i l'ha substituït Eden Gallup, el fill de Simon Gallup, un dels músics importantíssims de la banda. Sense ell gairebé podríem dir que no existeix The Cure. Bé, no existiria sense Robert Smith, això està claríssim. Doncs esperem que hàgiu gaudit d'aquesta transmissió íntegra d'aquest concert de The Cure. Déu-n'hi-do, han sonat un munt de cançons, i algunes doncs són absoluts clàssics. Per exemple, Boys Don't Cry, l'any 2022, la van tocar Wembley, The Cure, i era la interpretació número 1000 d'aquesta cançó en directe. Imagineu-vos si han fet concerts. The Cure és molt, molt generós, diríem, la seva gira. Es fa moltíssimes actuacions. Avui, una de ben especial, al Primavera Sound, que us hem pogut oferir en directe la gent d'ICAT. Bé, nosaltres ho deixarem aquí. Dir-vos que, evidentment, el festival ara continua amb alguns noms propis destacadíssims, des de Pink Pantherès a l'actriu Cara Delevingne, o Skrillex, que serà el que tancarà aquesta zona on hi ha els escenaris més grans del Primavera Sound i on avui ha actuat The Cure en aquest concert que us hem ofert en directe als d'ICAT. Demà hi tornarem, perquè demà és dissabte i és un dia també intensíssim d'actuacions. Ja demà ens retrobem a l'antena d'ICAT, serà a partir d'un quart de 10, i atenció, un quart de 10 us oferirem, aquest és el programa per demà, Rusowski, una de les noves propostes de pop, diríem, digital o de bedroom pop, que val molt la pena, company de Ralph Fichu. Després Jimena Amarillo, una proposta queer, amb una cantautora molt especial, amb una música amb moltíssima personalitat. Tot seguit recuperarem un concert de la primera jornada, la inaugural, Yard Act, va estar molt bé realment aquest concert, i la cirereta del pastís demà, la transmissió també íntegra del concert de DXX, un grup que ha tocat aquí al festival, que l'any passat hi havia doncs diferents membres d'aquest trio que tocaven en solitari, però ara feia temps que no feien una gira conjunta, ja han fet algunes actuacions a Estats Units, però amb molta expectació per tornar a veure demà DXX aquí al Primavera Sound, un concert que us oferirem en directe a ICAT a partir de 3 quarts de la mitjanit, diríem, i fins la 1 de la matinada. Per tant, demà, 4 concerts en aquestes transmissions especials d'ICAT des del Primavera Sound. Rusowski, Jimena Amarillo, Yard Act i DXX. Avui, déu-n'hi-do, teníem només una missió, però ha sigut intensa. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest concert de The Cure que us hem ofert íntegrament. Gràcies a la col·laboració dels companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, a Conchi Vecino, a l'estudi d'ICAT, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí, a aquests escenaris del Parc del Fòrum del Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Crec que hem gaudit d'un gran concert de The Cure i demà més aquí al Primavera Sound. Us hi esperem. A reveure.
1: Escoltes ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best! Mola,
5: m'encanta!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

De la vida.

care. Eat Zucchini. Eat Zucchini.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.